D'uns pedats d'òstire que fent aigar seiner, d'un basenc a l'esquetxa, e poví me una frase, dove vai, moi d'un fet, que la gent tien a let, s'ha letto la gente, al bugnais no par ser, per sua norma, signore, non si dorme mai a quest'ora, hai so tempo per dormir, quando sren las